0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 26 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Alcoy, de 8 dijous 28 de maig. En la primera hora podrem escoltar el programa cultural Tragaluz. En la segona serà el torn de la regidora de Cocentaina, Marcela Richard, que ens parlarà sobre les visites guiades al cementeri. I de Hilari Calabuig, president de la denominació d'origen Cireres de la Muntanya. Per últim, una nova entrega de Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar, amb dissenyadors i confeccionistes com Glòria Segura, César Vilaplana o Saúl Santón. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem.

0: Hola, és temps de molt teatre en aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Estem a l'avançada de la 35a edició de la Mostra de Teatre d'Alcoi, així que van a escoltar a veus protagonistes de l'organització i d'una selecció d'obres que entraran a escena entre l'1 i el 3 de juny a la Fira de les Arts Escèniques. Salutacions de Maribel Vicedo, alcem el teló, benvingudes i benvinguts a Tragaluz. Alcoi està com passos previs de veure una nova mostra de teatre d'Alcoi, així que en aquest Tragaluz anem a donar-los un tast del que podran gaudir de l'1 al 4 de juny. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Josep Policarpo, director artístic de la mostra de teatre, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com dic, estem a punt d'alçar el teló, tot enllestit?
1: Tot enllestit, la veritat és que bueno, jo abans que res el que vull és donar les gràcies a tot l'equip de Cultura, a Txenxo, a Bego, a Gilberto i tots capitanitats per Josep, perquè la veritat és que el treball ha sigut magnífic. I bueno, tot i aquesta forta retallada que tenim d'un 30%, hem intentat que no es noti i que la mostra que no... Bueno, pues que es veig el mínim afectada. És una mostra superdiversa, és una mostra que busca també aquestes noves generacions, perquè sense consumidors de cultura tampoc tenim cultura. El teatre forma part d'aquest tarannà alcoià, tenim teatre en les nostres venes, tenim aquest teatre amateur, tenim productors, tenim actors i actrius, tenim guionistes, tenim una miqueta de tot. Per tant, nosaltres el que fem és apostar per un motor econòmic potentíssim. La mostra de teatre és una fita cultural fonamental en Alcoi des de fa 35 anys i des de l'Ajuntament d'Alcoi no anem a deixar-la de banda, evidentment. Nosaltres anem a continuar apostant per ella perquè Alcoi és l'epicentre de les arts escèniques durant la mostra, és l'epicentre de tot el País Valencià i jo penso que això ho hem de posar en valor. Hem de posar en valor el fet que, a més, la mostra és una mostra professional, ho torni a dir, de cara a l'espectador és una oportunitat de gaudir d'obres magnífiques d'un nivell estupendo que a més o són de baix o són a un preu molt econòmic i després quan entren dins del circuit van a costar molts més diners. Per tant, és una oportunitat. I per l'altra, recordem que al ser professional tenim un mogolló d'activitats específiques per a tot el sector. Un sector que enguany, tot i aquesta forta retallada, va a tindre un 21% més d'assistència, el qual demostra que la mostra d'Alcoi continua sent aquest meliquet, no? I on tot el món vol estar perquè no deixa de ser aquest aparador cultural i que al final la cultura, a mi m'agrada molt dir que no és una despesa i que és un motor econòmic importantíssim, que mou molta gent a la ciutat, que té molts espectadors, que té molta gent que consumeix cultura i després, evidentment, també mou moltíssim la ciutat. Tenim gent que ve, que va passar així tota la setmana i això, evidentment, es nota en la vida de la ciutat. Per tant, jo donar l'enhorabona a tot l'equip, evidentment, i donar també l'enhorabona al COI, perquè tot i això estem apostant per la cultura, estem apostant per la nostra mostra, peça grandíssima fita cultural i crec que serà una setmana magnífica i des d'ací encoratjar a tot el món a que vinga i a gaudir.
0: Que les entrades ja estan a la venda, a la taquilla del Calderón i un tiquet al coll i poden anar allà a adquirir-les.
1: Correcte, en seguida poden anar, encara que també tenim moltes que són completament de baix i que tenim aquest teatre al carrer com sempre i que cada vegada estem intentant apostar més precisament perquè els hàbits de consum canvien, però bueno, la cultura es consumeix igual, però podem també anar adequant-se a aquests nous hàbits de consum.
0: Josep, com diu la regidora, eixa aposta ferma des del sector professional perquè heu rebut moltíssimes candidatures que volien estar a l'escenari de la mostra de teatre i també una vegada ja heu conegut les peticions d'assistents, també eixa 21% més que ve a la nostra ciutat.
2: Sí. Bueno, jo crec que hi ha, com deia la regidora, un interès cada volta major per part de tot el sector professional i bueno, és evident que és l'única fira d'arts escèniques a tot el territori i per tant és un espai fonamental per a exhibir, per a promocionar treballs i també com a punt de reunió, no només d'exhibició, sinó com a punt de reunió, que enguany hi ha un calendari molt ampli d'activitats professionals i bueno, al final d'alguna manera totes aquestes activitats contribueixen a cohesionar el sector i d'alguna manera a garantir el creixement del sector. Per tant, jo crec que també Enguany estem apreciant, jo crec que també que hi ha com un suport una mica especial per part del sector a la mostra de teatre, a la importància que té la mostra de teatre per a tot el conjunt del territori i, per altra banda, també a l'Ajuntament d'Alcoi, vull dir, al que jo personalment li he d'agrair, vull dir, la resistència i que augmenti els recursos per a poder fer viable la mostra d'enguany. I crec que aquest mateix suport també l'aprecien tot el sector i per això estan volent vindre més que mai.
1: Un suport que, com heu esmentat, des de la Conselleria de Cultura està retallat, inclús també has presentat que no han volgut o no han fet cas d'aquest escrit institucional des del fuller del catàleg de la mostra.
2: Sí, sobretot perquè, bueno, a vegades pots entendre, no, que hi hagi problemes pressupostaris o que decidisquen destinar més recursos a una cosa o a una altra, però clar, després hi ha una cosa de compromís ja més personal o institucional, diria jo. Jo crec que és una qüestió de respecte institucional en poder assistir a la presentació o senzillament escriure un text per al programa, perquè és el que s'ha vingut fent habitualment en les 34 edicions precedents. Per tant, són com detalls, no? Detalls que són lletjos, diria jo.
1: Josep, ha estat difícil, crec, que facis la selecció de les espectacles que arriben a aquesta mostra, però ja per a tots, per a infantil, per a públic adult i en diferents escenaris que enguany un poc reformulat, no?
2: Sí, sí, ha sigut molt difícil perquè, bueno, tu ja ho saps que han arribat més de 650 propostes, per tant, de 650 quedar-te amb 19 és un treball, ostres, complicat i implica ahí una responsabilitat en la decisió gran, però sí, finalment, bueno, jo crec que tenim les 19 propostes probablement millors del que s'ha pogut fer en este últim any o any i mig. I sí, com deies, hi ha oferta per a tots, hi ha oferta matinal per als centres escolars, per a públic infantil, xiquets i xiquetes. Després continuem amb espectacles de formats innovadors, a Sialcada, de curta durada, de mitjoreta, de 20 minuts, etc. Tenim una selecció de 5 espectacles de dansa, 5 peces curtes, també molt interessants. I després de vesprada als teatres ja tenim espectacles de mitjà format al Teatre Principal i de gran format al Teatre Calderón. I destacar sobretot que les funcions al carrer, que són a les 6 de vesprada al Pati del Cada i després a les 6 i mitja a la plaça de dins, són d'accés lliure, gratuïtes per a tot el món. Espectacles de dansa, peces curtes per una banda i espectacles de circ i teatre de carrer a la plaça de dins.
1: Tota una programació, Elisa, que tant en la pàgina web de la Mostra de Teatre com en fullets ho poden conèixer al detall, sobretot els ciutadans, no sols d'Alcoi, sinó també de la comarca, que vulguin vindre.
3: Sí, evidentment, perquè, a veure, tinguem en compte que Alcoi en aquest moment, quan jo dic que és l'epicentre, no és sols per a nosaltres, evidentment, i que no sols venen aquests professionals, sinó que la cultura es consumeix i és una cultura propera i ve moltíssima gent de fora, també. I això és algo que és molt important, perquè tornar a crear, no, aquest Alcoi capital cultural, no, que durant una setmana sí que va ser. Jo vull tornar a recalcar, no, bueno, que en aquests moments estem esperant que s'aproven els pressupostos de la Conselleria, perquè ni tan sols tenim, en un principi només tenim de paraula, no, aquest suport econòmic que ja suposa un 30% de descompte. Estem fent la mostra completament a cegues, vull dir, això és un salt de fe absolut, perquè no sabem ni siquiera si ens arribarà aquest pressupost retallat de la Conselleria. Però bueno, com bé estava comentant també Josep, no, el fet de que en actes institucionals que no suposen una despesa econòmica, que no hagin volgut participar-ne, bueno, pues al final també el que ens està demostrant, no, és aquest concepte o aquesta importància que està donant-li la Conselleria de Cultura a una de les fites culturals més importants de tot el País Valencià. No sé, jo faria un repensament.
1: Perquè dieu una retallada del 30%, quin és un poc el pressupost que des de Conselleria vos han dit que donarien?
3: 100.000 euros. 100.000 euros l'any passat, bueno, fa dos anys eren 155.000, perdó, l'any passat van ser 150, i enguany ens van avisar tot això, evidentment, de paraula, que eren 100.000 euros. Nosaltres continuem confiant en la paraula de les persones, evidentment, i esperem que aquests pressupostos, almenys aquests 100.000 euros, arriben al coll.
1: La mostra és molt visual, vendran a ser les companyies, no sols de la Comunitat Valenciana, sinó d'altres comunitats, a fer les seues propostes, perquè al final aconseguís
3: vist que aquestes contractacions, però també m'agradaria destacar una altra imatge visual, que és la que presenta la mostra de teatre. Josep, que ens pots contar de l'autor que l'ha fet i què és el que simbolitza.
2: Bueno, l'autor és Asad Kassab, que és un dissenyador gràfic que ja ha fet la imatge d'altres edicions. I bueno, mira, precisament, vull dir, es presta molt a interpretació, sabem, no? Totes les qüestions artístiques sempre tenen una càrrega subjectiva molt important. Però en aquest cas li van preguntar, no? Sobretot perquè tu precisament sols fer-nos ixa pregunta. I bueno, i d'alguna manera la gent ho haurà vist, que és una unió de mans i braços, no? I d'alguna manera ell diu que volia sintetitzar un poc, diguem, ixa treball en equip, no? Que normalment demana el teatre o demanen les arts escèniques. I que per altra banda era com també una massa, no? Diguem, una massa una miqueta caòtica també, que és la que presideix un poc a la creació artística, no? Diu que tot això ho ha volgut banyar d'alguna manera amb un blau que li donava una dimensió una miqueta més poètica, no? Menys real i més poètica, i la convertia com en una peça artística.
3: I ja per acabar, quin missatge vols compartir amb els oients de Ràdio Alcoi?
2: Que vinguin a la mostra, que com deia Elisa, la mostra continua, vull dir, Alcoi continua sent capital cultural durant una setmana amb la mostra de teatre, i crec que és una mostra de teatre d'una qualitat absolutament innegable, amb oferta per a tots, i a més Alcoi té una singularitat especial, que no tenen altres grans ciutats, i és que la mostra es recorre d'una manera molt fàcil, molt agraïda i molt còmoda per al públic. Per tant, és un passeig, en realitat. És un passeig per la cultura, un passeig pel teatre, per la dansa i pel circ.
3: Josep Policarpo, gràcies pel treball i que vagi bé.
2: A vosaltres, gràcies.
3: I Elisa, també, esta coda final, que dediques als oients perquè vinguin a la Mostra de Teatre d'Alcoi 2026.
1: Jo convidar-los i recordar-los que és una oportunitat de gaudir de les millors arts escèniques que es fan en aquests moments a tot el País Valencià. Per tant, és una oportunitat tan econòmica com de gaudir de cultura. Convidar-los a tots perquè hi ha alguna cosa, és tan diversa que segur que trobem alguna cosa que ens agrada, segur.
3: Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Quina alegria tenim de parlar ja de la mostra de teatre, perquè estem en eixa avançada esperadíssima per a que s'alce el teló de l'edició de 2026. Així que en Tragaluz anem a apropar los veus protagonistes, a donar-los un tast del que podran veure als escenaris alcoians la propera setmana. I l'estrena de la mostra de teatre d'Alcoi 2026 arribarà el dilluns 1 de juny a les 8:30 de la vesprada al Teatre Calderón. Serà amb l'obra Canviarem els bolquers segons el BOE. I avui, entra a luz, ens acompanya una de les seves intèrprets i coproductora, Pilu Fontan. Bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Com esteu abans de vindre a l'Alcoi?
4: Amb moltíssimes ganes d'anar allà a la mostra, perquè a més és un espai molt interessant de teatre per a nosaltres, que és la tercera vegada que estem allà, en un dels nostres espectacles, i obrir la mostra és un privilegi per a nosaltres.
0: Com dic, ho fareu d'ací uns dies amb aquesta obra de Patricia Pardo, que sé que és una comèdia contemporània, però què pots avançar als nostres oients?
4: Pues sí que de veres és una comèdia, és molt divertida, però és molt tendra també, perquè parla de la problemàtica d'avui en dia, sobre les cures, no? Als nostres majors, a les famílies, als hospitals, i sempre amb un humor i amb molt de divertiment per a poder parlar d'una temàtica que és tan propera per a totes les famílies.
0: A més, em sembla que veurem 14 personatges.
4: Sí, és una barbaritat. Són quatre actors i són quatre actors a escena, i la veritat que n'hi ha 14 personatges per allà, van personatges de la nostra societat. N'hi ha auxiliars, estan els malalts dels hospitals, està l'infermera, una dona que demana, i la cuidadora, la dona, o sigui que són totes les persones que al voltant d'un malalt, que en aquest cas és Claudi Ferrer, i passa tot el que passa a l'hospital, tot el que passa després a casa, i una miqueta del futur, no?, que planteja este home major per a la seva família.
0: Tot el que involucra d'alguna manera eixa cura, no?, a un familiar.
4: Sí, parla sobre les cures, sobretot als familiars, però sobre esta temàtica també les cures de la societat, no? Per això estan involucrats els hospitals, parlen també, hi ha una escena també amb bombers, no? Què passa quan tens un accident al carrer? Aleshores, amb escenes molt divertides, també abruptes, no? Que apareixen al voltant de l'escena, apareixen durant l'obra que tu no t'esperes, són sorpresives i de tant en tant voten d'una temàtica a una altra, però totes estan sempre la xarxa de les cures està sota l'escena, sempre.
0: Mm-hmm. I amb qui també comparteixes escenari, Pilu?
4: Pues a banda de Claudi Ferrer, que és este home al voltant de qui gira la història, és Alberto Baño, Silvia Valero i jo mateixa, ja està. Mm-hmm. Molts personatges, pocs actors. Mm-hmm. Però molt bé l'escena dirigida per Patricia Pardo.
0: Mm-hmm. Així és, i una producció de Contrahecho Producciones que esteu a girar amb aquesta obra.
4: Sí, la veritat que està funcionant molt bé, a la gent li agrada molt i sempre ens recomanen, i la veritat que arribar al COI en este moment és també tranquil·litzant, no?, per a nosaltres, perquè sí que ja l'hem girada, hem tastat al públic, hem vist, no?, que la gent ho passa bé i que el públic gaudix amb nosaltres, i la veritat que arribem amb moltes ganes perquè n'hi ha també aquesta tranquil·litat de ja hem viatjat una miqueta. Uh-huh. i hem viatjat també fora de València, o sigui que tenim ahí el públic, que no hem anat a León, jo que sé, a Huesca, cosites així diferents, i hem tastat públic de tots els llocs.
0: Uh-huh. A més, també ací al COI el proper dilluns tindreu el privilegi d'obrir la mostra de teatre, que és un referent, una fira referent.
4: Sí, i la responsabilitat, a més, també en un teatre tan important, tan gran, que hem vist tantes obres, nosaltres que sempre anem a la mostra, és un teatre que impressiona, no? Però sempre amb respecte i amb molt de treball i xafarem l'escenari.
0: Mm-hmm. Això serà el proper dilluns a les 8:30 de la vesprada. Els nostres oients, si volen anar a veure-vos en directe, jo els recorde que en ticketalcoi.com o a la taquilla del Calderón poden anar a comprar les entrades per a veure Canviarem els bolquers segons el BOE. Jo quan vaig llegir, Pilu, el títol de l'obra, vaig dir que curiós del boletí oficial de l'Estat ahir, que, no?, els decrets, que segon decret que el diga, no? No sé si clar, fa referència a això.
4: Sí que fa referència, perquè clar, és un dret, no?, que passa quan necessites cures, què passa quan estàs ahí, no? És segons el BOE o segons qui, no? I la veritat que quan els bolquers és una mena també, la paraula parla de la infantesa i després de quan ja de la tercera edat. Aleshores, uneixen moltes etapes de la vida i segons el BOE, pues és segons la societat, segons no? el que hem de fer, no? El que hem de fer. I què hem de fer quan un dels nostres familiars està malalt? Aleshores, a lo millor en el BOE està la solució.
0: Mm-hmm. Això ho veurem el proper dilluns. Sí, sí, sí. Pilu Fontan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos així a Ràdio Alcoi i desitjar-vos que vos vagi tot molt bé.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-nos a esta xerrada tan xula i a veure si ens veiem allà tots els alcoians i les alcoianes i a gaudir de la mostra, que de segur que és una passada.
0: Y otra propuesta de la que vamos a hablar aquí en nuestro suplemento cultural es la que llegará a las 6:30 de la tarde del martes 2 de junio a la Plaza Edins, Playtime. Y vamos a conocer un poquito sobre esta propuesta con su codirector, Abraham Pavón. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y vosotros, antes de venir aquí al COI, cómo estáis?
5: Pues nada, muy bien. Empezando la gira de verano y ya arrancando motores.
0: Uh-huh. Como digo, os podremos ver el próximo martes, la semana que viene aquí en Alcoy. ¿Qué nos puedes avanzar sobre esta propuesta?
5: Pues mira, Playtime es un espectáculo que es para todos los públicos, que es de circo, tiene acrobacias y que nos habla un poco del juego como elemento inherente a la vida y del juego tanto en la infancia como cuando luego somos mayores. Nos invita a jugar.
0: Eso te estaba pensando, ¿no? Esa interacción también en el público que estará muy cerca, ¿puede existir?
5: Sí, es realmente, bueno, es el, nos gusta mucho hacerlo en calle, porque también a veces lo hacemos en teatro, pero en la calle lo que tiene es el, tiene un elemento, es una estructura que bueno, no voy a contar mucho, pero que coge diferentes formas, desde un columpio hasta un barco, un balancín, y es una estructura de hierro grande y está muy cerca del público, y esto también hace que el público esté muy, como, bueno, con ese, con esa chispa del circo, del riesgo y de más difícil todavía.
3: ¿Y quién lo va a interpretar? ¿Quiénes son los artistas?
5: Pues son cuatro artistas que se llaman Rosina, Gonzalo, Marcos y Nerea, que son, que mediante el lenguaje de la acrobacia y un poco de lo físico, nos es el lenguaje que usan para narrar un poquito el espectáculo.
3: Playtime, que el título ya lo dice, ¿no? Jugar, ¿no? Tiempo de jugar.
5: Exactamente, que buena falta nos hacen estos tiempos.
3: Abraham, ¿es la primera vez que actúas aquí en Alcoy o ya habéis estado en otras ediciones?
5: No, en Alcoy estuvimos hace otros años con otro espectáculo que teníamos también con otra estructura de mini volante y fue maravilloso. O sea, ya lo conocimos, es verdad que hace unos años de esto, y volver pues es una maravilla.
3: Que estaréis aquí el próximo martes 2 de junio, yo recuerdo, a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Dins. Recuerdo también a nuestros oyentes que el acceso es libre, es decir, que vayan y vean esta propuesta de Playtime, que hoy Abraham Pavón, su codirector, nos ha dado un test de la misma. Así que te agradezco muchísimo tu atención y desearos que vaya todo muy bien.
5: Muchas gracias a vosotros y es un placer que Alcoy se llene de cultura y de circo en la calle para que todo el mundo pueda disfrutar de ello.
3: La Mostra de Teatro de Alcoy tendrá una cita el martes 2 de junio a las 8:45 de la tarde en el Teatro Calderón. Será la propuesta que llega desde la producción del Instituto Valencia de Cultura, El Aguante, de Víctor Sánchez Rodríguez, a quien saludo. ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo estáis antes de venir aquí a Alcoy?
6: Bueno, con ganas, con muchas ganas de hacerla. O sea, de momento es la última función de la temporada y bueno, con ganas de reencontrarnos y de ir a la Feria de Alcoy, que siempre es bueno, es un encuentro y bueno, pues con muchas ganas de encontrarnos nosotros y encontrarnos con el público y con los profesionales de la feria.
3: Y mientras llegue ese directo, que será en el Teatro Calderón, ¿qué puedes avanzar a los oyentes de Radio Alcoy que podrán ver en El Aguante?
6: Bueno, pues El Aguante trata de una familia que se dedica al teatro, que bueno, viven, o sea, son originarios de Valencia, pero bueno, la abuela ya fue actriz y emigró a Madrid y la hija también, y es una actriz, digamos que con renombre, pero en horas más bajas, y bueno, se reúnen en como en la caseta de campo en verano y su hijo Manuel, la protagonista es Marta, su hijo Manuel ha hecho una obra de teatro para recibirla, ¿no? Y esta obra de teatro es La Gaviota, que fue la primera obra que hizo su madre, y lo que hace es una especie de versión muy radical para homenajearla, pero bueno, no se sabe si es un homenaje o una venganza. Y digamos que al final es una obra que habla sobre familias que o se quieren mal o que no se saben querer bien del todo. Y bueno, es una obra que parte de La Gaviota de Chekhov, tiene un juego, pero bueno, no es tanto una versión como un juego de espejos con la propia obra del autor ruso. Y bueno, y no quiero desvelar más o menos es eso.
3: Exacto, porque si quieren nuestros oyentes pueden ir al Teatro Calderón ese martes 2 de junio, yo recuerdo, las entradas ya están a la venta, y descubrir esta propuesta de Víctor Sánchez, que como dices, estáis girando por ahí, ¿y Alcoy será la última parada de la temporada?
6: De momento sí.
3: Una curiosidad que tengo, porque un poco sí, leyendo la sinopsis, los nombres de los personajes de la obra coinciden con los nombres reales de los actores.
6: Sí, bueno, es algo que yo suelo hacer, sí, es algo que yo suelo hacer a no ser que quiera un nombre porque tiene un significado específico o significa algo, normalmente siempre, como también muchas veces escribo para esos propios actores o sé quién que lo van a hacer antes, pues bueno, es un juego también un poco metateatral que he hecho desde hace muchos años.
3: Bueno, comenta quiénes son los actores, porque estamos aquí diciendo, pero no los hemos presentado.
6: Pues sí que son muy buenos, además, y conocidos por... Seguro que conocidos por el público. Bueno, os digo, son Marta Belenguer, Lorena López, Toni Agustí, Empar Ferrer, Manu Canchal, Jorge Motos y Rocío Domènech. Creo que no me deja nadie.
0: Ellos y ellas interpretarán El Aguante, que hoy en este segmento cultural de Tragaluz hemos querido ofrecer este tast a nuestros oyentes. Yo te agradezco muchísimo, Víctor Sánchez, que nos hayas atendido y desear que vaya todo muy bien.
6: Vale, muchísimas gracias.
0: Y en nuestros suplementos seguimos conociendo qué nos presenta la Mostra de Teatro d'Alcoi en este 2026. Y para la jornada del 3 de junio, el miércoles, tenemos una cita a las 6 de la tarde. Será en el patio del CADA de aquí d'Alcoi, a cargo de Tito Yaya Danza. Pero no les avanzo mucho más porque aquí tenemos el placer de recibir a Verónica García, que es la productora. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Y también saludo al coreógrafo de la obra Lieve, él es Gustavo Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Primero que nada, Verónica, ¿cómo estáis a compases antes de venir aquí al COI?
7: Bueno, pues la verdad es que estamos contentos con poder estar en la Mostra. Es un espacio que ya hemos estado anteriormente, hace algunos años, y la verdad es que nos apetece mucho volver a estar aquí. Venimos ahora de un Moriazoca y en el estreno absoluto, que ha sido muy reciente, y tenemos muchas ganas de ver cómo responde el público con este nuevo trabajo.
0: Un nuevo proyecto, Gustavo, que has coreografiado, y te quería un poco preguntar por el inicio, ¿no? ¿Cómo surgió esta obra?
8: Bueno, el inicio también era, pensé que quería hacer una cosa para todos los públicos, y entonces al pensar en todos los públicos que hay más universal y que todos entendemos que el amor, ¿no? Y entonces así es como salió esta pieza que indaga en ese instante que dos personas se encuentran. Es una cosa como para hacer eso de que sales de casa y vas a ver un espectáculo de calle y pumba, y te encuentras con el amor de tu vida.
0: Como ese flechazo directo, ¿no?
8: Sí, sí. De hecho, tenemos hasta una flecha, vamos a dejarlo ahí, que va eligiendo a personas.
0: Muy bien, muy bien. Lo podremos ver en directo, como digo, el día 3 a las 6 de la tarde en el patio del CADA, con entrada libre. Pero hoy nos das este avance sobre esta obra. Que ¿quiénes son los intérpretes, Gustavo?
8: Pues los intérpretes son Ángela Guaidele, alicantina, y Eduardo Zúñiga, que es chileno y que reside aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Y como nos estaba contando Verónica, lo termináis de estrenar, ¿no?, hace poco.
8: Sí, de hecho, hicimos algunos preestrenos, hicimos el estreno, y también en esos preestrenos y estrenos, pues también la pieza ha ido evolucionando, hemos tenido la oportunidad de ver cómo reacciona la gente, y vas cambiando cositas, y vas con la pieza, vas evolucionando con la pieza.
0: Una pieza, Verónica, que con lo que me estoy imaginando por lo que avanza Gustavo, te atrapa desde el primer momento, ¿no?
7: Pues sí, porque, bueno, primero porque es un lenguaje muy cercano al espectador, hablamos de algo muy común que nos ha pasado a todos, y además desde el inicio de la pieza también queremos involucrar al espectador de alguna manera. No avanzamos más porque queremos que sea un poquito sorpresa, pero es una pieza que sí que conecta mucho con el público, que le habla muy de tú a tú y que realmente emociona. Es una pieza que es muy... que bueno, pues que llega a tocarnos a todos un poquito dentro, ¿no? Es lo que venimos observando que ocurre con el público.
0: Un público ya los ha avanzado antes, ¿no? Pero tendréis aquí a profesionales que lo estarán viendo. Yo no sé si eso le suma un plus de responsabilidad el actuar en esta feria tan referente en la Comunidad Valenciana. Verónica.
7: Hombre, pues sí, la verdad es que eso no deja de ponernos un poco de presión, pero esta presión siempre es buena, ¿no? Para avanzar y para mejorar. Y la verdad es que tener la oportunidad de no llegar solamente al público general, sino a un público específico, a un público profesional, pues siempre es un impulso, siempre es una oportunidad, y la verdad es que, bueno, es algo que valoramos de manera muy positiva realmente.
0: Gustavo, una propuesta que presentáis al aire libre, yo no sé si los intérpretes, los bailarines, se preparan de una manera diferente a si es un escenario en el interior, o da igual, se adaptan a lo que sea.
8: Hombre, normalmente sí que es verdad que los bailarines son todoterrenos y se adaptan a cualquier cosa, pero sí que para mí, en este caso, cada vez que he creado una pieza para la calle, sí que he tenido muy en cuenta pues que el suelo es cemento, que no es como un teatro, que hay que sacar pequeña cámara de aire, y entonces pues sí que hay cosas, el hecho de que sea circular, que no estás solo a un frente, sino que estás, no solo está coreografiado para que pueda estar a los cuatro, para que tenga la gente totalmente alrededor, entonces sí que hay sus pequeñas, y también estás contando con el hecho de que va a haber más ruido, porque es la calle, y pues todas esas cosas sí que las tienes en consideración a la hora de componer una pieza de calle.
9: Y cuando la ves entrar en escena, poner, ¿cómo lo vives, Gustavo, ese trabajo que tú has pensado hacerse realidad?
8: Hombre, cuando está el público, la verdad es que no lo pasas bien, ¿eh? Es como que sufres por todos y por todo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, uno de los preestrenos que fue en Alcira, pues de alguna manera igual no se coordinaron el festival con las fiestas del pueblo, y empezaron a, que era visualmente era muy bonito porque empezaron a tirar fuegos artificiales al final de la pieza, pues sí que es verdad que los bailarines no oían la música bien porque aquello era la valenciana muy fuerte. Uh-huh. Pero bueno, te adaptas a todo y lo vives. Y también esa es un parte de la belleza que tiene también las cosas de calle, que hay una parte que sí que está fijada, pero hay otra parte que no lo sabes, ¿no? Que este es el público, es una cosa viva, no sabes cómo va a reaccionar, entonces estás siempre ahí jugando.
9: Uh-huh. Verónica, ¿será la primera vez que actuáis aquí en Alcoy?
7: No, en Alcoy hemos actuado anteriormente. Uh-huh. La verdad es que es un lugar que conocemos y que nos apetece mucho volver. Nos apetece mucho volver y además, como ha dicho Gustavo, estas piezas de calle tienen otro encanto, ¿no? En un teatro, pues estás más aislado del público, estás como más en un lugar como más elevado, digamos, ¿no? Y hay esa distancia. Pero en la calle, esta cercanía, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho vivirla.
9: Y que la podremos vivir en directo la semana que viene. Yo recuerdo el miércoles 3 de junio a las 6 de la tarde, entrada libre, en el patio del CADA, que está en la calle Rigoberto Albors de aquí de Alcoy. Podremos ver Liebe de Gustavo Ramírez, a quien yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido aquí en Radio Alcoy, y desearte, Gustavo, que vaya todo muy bien.
8: Muchas gracias, y muchas gracias por darle este momentito a las artes escénicas. En la calle.
9: Exacto, ahí en el escenario al aire libre. Yo también te agradezco muchísimo, Verónica García, que nos hayas acompañado, y

0: companyia i per a tot l'equip que anem, doncs, poder participar d'aquesta mostra que és tan, tan rellevant i que tenim que defensar tant a la comunitat valenciana.
1: Amb Triangle Teatre aneu a presentar aquesta història que només escoltant o llegint el títol, millor dit, te'n vas a un clàssic, però em sembla, Borja, que presentes una proposta molt diferent. O què pots compartir amb els oients?
0: Sí, sí, i tant. Nosaltres partim d'alguns ítems bàsics que planteja el text original de Medea per a després reconvertir-lo i portar-lo a un context completament contemporani. És un context completament actual. De fet, la nostra protagonista, la nostra Medea, és una exiliada de la guerra d'Ucrània i ve aquí, ve a València, ve concretament a Benidorm, s'instal·la en Benidorm amb el seu company, el militar Jason, i així ja presentem com dos avatars de l'original. Els presentem d'alguna manera pues, en un nou context que considerem pot ajudar a entendre el conflicte, no?, que planteja l'obra i el conflicte del drama que planteja aquests personatges, perquè nosaltres al final el que hem fet ha sigut com reduir tota la història per parlar i per centrar-lo molt en un triangle amorós tòxic entre els personatges Medea, Jason i Creusa.
1: Ayana, preguntar-te, sé que eren tres personatges que estaran a escena, qui són els intèrprets?
0: Doncs tenim en escena a Ania Hernández en el paper de Medea, Raúl Ferrando com a Jason i Maria Covadonga amb Creusa. Són tres perfils d'actors, d'intèrprets que encara són joves, però la veritat que ja venen a molt de bagatge i a molta experiència, i la veritat és que ha sigut un luxe treballar en ells i poder, com sempre, per a un director és molt gratificant pues, poder plantejar qualsevol cosa i que els intèrprets amb molt bona voluntat es llancen a la piscina. Jo a d'ell moltes vegades això, deia això, no? De dir, és que estic molt content de tot el procés i de com ha anat el procés d'assajos perquè es plantejava com molts saltos al vacío, no? La piscina estava buida, no sabien molt bé què anava a passar, no sabien molt bé per on enfocar o per on tirar algunes qüestions de dramatúrgia, però sempre en els plantejaments que jo els proposava, la veritat que han jugat i han estat a mort amb tot el que s'ha plantejat, i la veritat que en aquest sentit estem supercontents, i jo crec que això també, de fet, a mi m'alegra molt perquè és de l'estrena que vàrem fer la passada temporada a la Carme Teatre, és una de les qüestions que més el públic agraeix molt, la implicació dels intèrprets en esta obra, els destaca molt la seva feina, i això la veritat que com a director, que també sóc actor, doncs em dona molt d'orgull, la veritat.
1: I la funció veure en directe aquesta Medea, història d'un ghosting, serà el dimecres 3 a les 10:30 de la nit al Teatre Principal. Jo recorde als nostres oients que en ticketalcoi.com o a la taquilla del Calderón poden comprar les localitats. Ja ho has esmentat una mica al principi de l'entrevista, Borja, però quina sensació o què és per a vosaltres participar en aquesta mostra de teatre i a més també fer-ho davant de professionals del sector?
0: Sí, clar, això té una doble lectura, no? En primer lloc, com et deia, al final nosaltres com a companyia, Triangle Teatre com a companyia, ja portem uns anys, crec que són ja 11, vull dir que portem una trajectòria que encara que som joves, entre cometes, també tenim experiència, no? I aleshores, sempre, l'any passat vàrem poder participar en la mostra, en guany també, i com que sempre dona molt d'orgull, perquè vol dir que el teu treball d'alguna manera es valora i que hi ha gent com Josep Policarpo, no?, en este cas com a director, que considera que és un treball rellevant, no?, dintre de les estrenes i dintre del catàleg de les companyies valencianes. I això sempre, doncs, és un impuls per a que a un li dona força, no?, per a seguir treballant. Que la cita també en aquest entorn de la mostra per a professionals, per a programadors, doncs també té aquesta vessant de que també és una cosa molt seriosa, no? I aleshores

0: has de enfocar-ho des de ixe lloc, com de molta serietat, de saber que també que n'hi ha un, no sé si dir-ho, però bueno, que està en xoc com una espècie de prestigi, no? Anem a dir, perquè és el caràcter de la mostra, perquè estan els programadors, i això jo crec que també és un puntet d'estímul. A mi la veritat que m'agrada molt també plantejar les funcions de lloc d'estímul, d'exigència, de saber que és gent que te va a mirar des d'un lloc doncs molt més tècnic, no? Perquè és una mirada que està molt més formada, però la veritat que amb moltes ganes de poder estar.
1: Borja López, moltíssimes gràcies, que vos vaig molt bé a ser al COI.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins ací, Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos i bona Mostra de Teatre 2026.
2: Después del caso Leire Díez y el caso Zapatero, tanto Sumar como Esquerra acaban de hablar de vergüenza para calificar lo que se está conociendo, y el portavoz de los nacionalistas catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que lo único que les hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir, ha dicho, es mucho peor. Congreso, Josué Coyo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Yolanda Díaz como Gabriel Rufián coinciden en hablar de vergüenza tras las últimas informaciones sobre la trama Leire y los registros en Ferraz. Además, la vicepresidenta, sin citarlo, se refiere así a Zapatero.
4: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
3: El portavoz de Esquerra, por su parte, cree que Sánchez tiene que dar más explicaciones y ha usado el adjetivo vergüenza para hablar de la actitud de la izquierda.
5: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
3: Desde Junts, por su parte, creen que Sánchez le tiene pánico a las elecciones en esas circunstancias.
2: Sobre el requerimiento de información que hicieron ayer los agentes de la UCO, la sede del PSOE, por el caso Leire Díez, acaba de hablar el ministro Óscar Puente. De hecho, lo sigue haciendo hasta ahora. Ha pedido dejar trabajar a la justicia, ha dicho que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE que está imputada, y ha denunciado que hay intereses para derribar al gobierno.
6: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
2: Por cierto, que como ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER, el abogado del empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, que también está imputado por el caso Plus Ultra, ha renunciado a su defensa por diferencias irreconciliables en la estrategia. Más asuntos. El presidente de la región de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado su ejecutivo y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Murcia, Rudacía.
7: En una comparecencia sin preguntas y sin mencionar la trama de las prótesis, López Miras ha anunciado la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, en plena polémica por esta investigación judicial, pero sorprende que en su lugar entre Isabel Ayala, actual gerente del propio Servicio Murciano de Salud. También deja el ejecutivo la consejera de Agricultura, Sara Rubira, sustituida por Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla. También se reorganizan otras áreas y Marisa López Aragón será la nueva portavoz del Gobierno. El presidente habla de una remodelación meditada para impulsar la acción de gobierno en el último año de legislatura, con el foco puesto en asuntos como vivienda y jóvenes, y dando estabilidad, dice, en un momento de incertidumbre nacional.
2: Y el Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha conseguido operar por primera vez en España a un bebé de 28 semanas para corregir, mientras estaba en el útero de su madre, una hernia abdominal que hacía que su intestino estuviera creciendo fuera de su abdomen. Para acceder a la lesión sin desencadenar el parto, los cirujanos hicieron 3 incisiones de tan solo 3 milímetros cada una. Nos lo cuenta Soledad Domínguez.
8: Una para colocar una cámara y ver lo que estaban haciendo, y otras 2 para introducir el instrumental necesario para recolocar el intestino dentro del abdomen del bebé y cerrar la pared abdominal sin afectar tampoco al cordón umbilical. El doctor Eduard Gratacós explicaba la extrema dificultad de una intervención que implica a 2 pacientes.
9: Una de nuestras peores pesadillas es que la mamá haga una complicación y después una cirugía en la que nos encontramos con un paciente con unos tejidos que son de papel de fumar y que, como explica muy bien el doctor Tarrado, que se te pueden desgarrar en segundos y, por tanto, echando a perder toda la cirugía.
8: El bebé, que se llama Tiago, nació 6 semanas después de la intervención, está haciendo lactancia materna sin problemas y con 2 meses de vida ya pesa más de 4 kilos y el pronóstico a futuro es muy bueno.
2: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
10: Hola, muy buenas. Con la actualidad de la mañana de este jueves que nos deja el regreso del Rayo Vallecano tras la derrota en el día de ayer en Alemania, el conjunto madrileño que vuelve hasta ahora tras perder la final de la Conference ante el Crystal Palace y precisamente en otro aeropuerto en Barcelona, esperan ya hasta ahora a uno de los primeros nombres propios del mercado, es el de Anthony Gordon, el delantero del Newcastle, que va a firmar y va a llegar a esta hora su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Además, estamos en la carrera electoral por la presidencia en el Real Madrid. Ayer se presentaron las candidaturas tanto de Florentino Pérez como de Enrique Riquelme y Héctor González La Mañana, que deja un comunicado del segundo de ellos. Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Duro? Sí, Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir informaciones que son rotundamente falsas después de que el actual presidente ayer, en su acto de presentación de la campaña electoral, cargase contra Riquelme por sus operaciones empresariales y también por decir que Riquelme y su equipo vienen de la época más siniestra de la historia del Madrid, a juicio de Florentino, la presidencia de Ramón Calderón. Riquelme dice en su comunicado que el Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras y bulos interesados. En 10 días, elecciones a la presidencia blanca.
10: Además, la seleccionadora Sonia Bermúdez acaba de dar a conocer las protagonistas de España camino al Mundial de cara a los partidos de la próxima semana, con la novedad de Aitana Bonmatí.
12: Sí, está bien. Es verdad que he venido de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración.
10: En esa lista en la que Sonia Bermúdez ha apuntado que Misa, la guardameta, no va a continuar la próxima temporada en el Real Madrid.
13: Radio Alcoy, Cadena SER.
14: Se necesita oficial con experiencia para carpintería de aluminio. Interesados, llamar al teléfono 96-554-7347 o enviar currículum a bolsatrabajo@seima-alcoy.es. Se precisa administrativo para media jornada, ampliable a jornada completa, con experiencia en atención al público. Interesados, enviar currículum al correo curriculummon@gmail.com.
15: Aitex, que es el centro de investigación del textil y de la cosmética, sigue con sus acciones formativas y de cara a los próximos meses queremos actualizar esa información con la responsable del Departamento de Formación de Aitex, Carmen Jover, que de nuevo se encuentra con nosotros. Carmen, bienvenida. ¿Qué tal?
16: Bienvenidos a vosotros. Ya tenía ganas de volver a hablar contigo, Lucía.
15: Sí, porque tenemos ahí el verano y es una oportunidad estos meses para aquellos que tengan un poco más de tiempo, que hayan concluido algún curso y que quieran continuar con su formación. En verano no se cierra, ¿no?
16: En verano no cerramos, Aitex no cierra ni en agosto. Siempre, estamos a disposición de nuestros clientes y a disposición del sector textil y de la cosmética. Bueno. Y bueno, tenemos planteados una serie de cursos, como siempre digo, que están actualizados en la página web. Y me gustaría dar énfasis a que cada vez tenemos más oferta relacionada con el tema online o con el tema de plataforma de formación. Es decir, es una modalidad de formación que permite el poder realizar un curso desde cualquier lugar donde tengas una buena conexión con internet, ¿vale? Es decir, que si te encuentras de viaje por América, puedes, y estás haciendo un curso con nosotros, puedes continuar haciendo el curso porque estamos siempre conectados, y esa posibilidad de los cursos online nos da esa libertad.
15: Muy bien, pues vamos con esas novedades, lo que se oferta de cara a los próximos meses. ¿Qué destacaríamos, Carmen?
16: A ver, como últimamente comento, lo más destacable son los cursos enfocados en la inteligencia artificial que tenemos actualmente en la web de formación. Tenemos dos cursos de inteligencia artificial, uno que es más para la administración o la gestión general de una empresa, y otro que denominamos inteligencia artificial creativa, que está más enfocado a lo que es la parte de diseño y marketing, ¿vale? Son unos cursos muy muy cortos, pero muy muy muy prácticos y muy concentrados. Es decir, que porque un curso de inteligencia artificial te marquemos que tiene una duración de 12 horas, no quiere decir que nos vayamos a dejar cosas sueltas, sino que os vamos a dar los tips necesarios para poder discernir o identificar qué tipo de herramienta de inteligencia artificial me puede ayudar para hacer algún tipo de operación en mi trabajo diario.
15: ¿Cómo, cómo?
16: Esto es lo más destacable. Después vamos como curso estrella que tenemos por teleformación es el curso de tecnología textil. Ese es nuestro curso estrella y nos lo están reconociendo alrededor de muchas empresas del territorio nacional, incluso a nivel internacional nos reconocen la calidad de este curso.
15: Vale, muy bien. Por tanto, tenemos esas formaciones online de las cuales nos están siendo muy demandadas, ¿no? Pero también hay formación presencial, ¿no?
16: Claro, también tenemos formación presencial, también muy interesante, como una serie de formaciones prácticas en los laboratorios de ITECH, en los cuales pues asentas por los conceptos teóricos que has captado pues en las formaciones o bien online o que son un poco más técnicas y más relacionadas con el sector textil. También pues son formaciones pues que están resultando muy bien. Y aparte, pues las empresas y los que trabajan en nuestras empresas, tanto del sector textil como de la cosmética, pues conocen las instalaciones que tenemos en la zona, en Alcoy, nuestras nuevas instalaciones.
15: Claro, ahí también es donde se complementa esa formación, algunas de ellas dadas online, ¿no?
16: Exactamente, así es.
15: Vamos con el tema de las matrículas. ¿Dónde se tienen que formalizar? Porque hay algunos que tienen ya la matrícula abierta.
16: Sí, sí, la matrícula está de prácticamente todos los cursos está abierta y se tiene que formalizar a través de la página web de ITECH, www.itecch.es/cursos. ¿Vale? Entonces, entrando en cada uno de los cursos en los que estés interesado, hay una pestañita que indica inscríbete y ahí se formaliza la matrícula en cada uno de los cursos.
15: Exactamente, porque Carmen ha destacado algunos, el de inteligencia artificial, los que son también, que tienen mucho éxito, que son todos los que tienen que ver con el textil, ¿no? Pero estoy consultando, porque yo he entrado a la página web ahora mismo, al apartado de formación, es muy, muy sencillo, ¿no? Incluso hay cursos para mejorar la relación con el estrés, ¿no? O sea, que cosas que nos pueden venir bien al día a día y también en el ámbito laboral, ¿no?
16: Así es, así es. Son cursos también que están teniendo muy buena aceptación entre las empresas y porque está muy enfocado a las personas que trabajan en las empresas y a mejorar lo que es pues el contacto directo con tu puesto de trabajo y el asimilar, el que la persona se asimile al trabajo que está realizando y obtener muy buenos resultados de estas personas. Estos son cursos que hacemos para estar enfocados para la empresa directamente, pero esta semana vamos a lanzar uno de estos cursos en abierto para que si alguien de forma personal quiere acceder a este tipo de cursos lo pueda hacer.
15: Muy bien, pues así que invitamos a aquellos interesados a pues ampliar su formación a través de ITEX, que consulte la página web en el apartado de formación, ahí están todo, hay de todo tipo, hay novedades, hay también los consolidados que llegan a segundas ediciones, hay gratuitos y hay que consultar todas las características, matrícula, etcétera, a través de la web, donde también se puede hacer la inscripción, es así, ¿no, Carmen?
16: Así es.
15: Bueno, pues
16: Y el que quiera venir a inscribirse a un curso a ITEX y vernos a nosotros de forma presencial y que le informemos directamente, pues puede venir a ITEX en Alcoy, en la carretera de Bañeres.
15: Muy bien, pues Carmen Jover, responsable del departamento de formación de ITEX, muchísimas gracias por actualizarnos todos estos datos que vienen muy bien ahora que a lo mejor tenemos un poco más de tiempo libre, estamos planificando ya los meses de verano y que nos puede venir también este tipo de formación para mejorar nuestra situación personal y también laboral. Carmen, muchísimas gracias.
16: Muchas gracias a vosotros. Me alegro mucho de verte, Lucía.
15: Gracias igualmente, Carmen.
14: Institut Pare Vitoria, on podràs cursar formació professional. Últims dies fins a aquest dijous 28 de maig en Adminnova. L'oferta formativa. Cicles a les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Cicle nou de grau superior de paisatgisme i medi rural. També podràs realitzar formació en empreses en estades a l'estranger amb els programes Erasmus Plus. No el quedes sense plaça. Més informació a la web del centre o contacta per e-mail o per telèfon. Institut Pare Vitoria. Ensenyament públic i de qualitat.
17: Pescadería Ancla Dorada. Cambiamos de ubicación dentro del Mercat Zona Nord de Alcoy. Ampliamos nuestras instalaciones y nuestro horario para darte, como siempre, la mejor calidad y servicio. Ahora también abrimos los martes de 8 horas a 14 horas. Pregunta por nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado de nuestras novedades, ofertas y listados de precios.
18: Ja queda molt poquiu per a que a la veïna localitat de Cocentaina tinga lloc una iniciativa molt original, molt curiosa, que ens ha encantat en quan l'han coneguda. Us parle d'unes visites guiades al cementeri de Cocentaina. I per a que ens parle, què millor que poder escoltar a la regidora del cementeri de Cocentaina i de moltes més coses, amiga d'esta casa, que és Marcela Richard. Hola, Marcela, què tal?
19: Bon dia.
18: Com estem? Bon dia, bé tot?
19: Molt bé, molt bé. Sí. Gràcies per deixar-me participar.
18: Ja queda no res, queda demà per la vesprà, avui estem a dijous, demà per la vesprà divendres, a partir de les 19 hores, la primera de les tres visites. A veure, parla'm-nos un poquet, què és el que heu organitzat, Marcela?
19: Pues per primera vegada en el cementeri de Cocentaina hem organitzat des de la regidoria del cementeri visites guiades, evidentment, per al nostre cementeri municipal. I quan demà tenim la primera, és l'estrena, doncs estrenarem amb una lectura de poemes a les 7 de la vesprada.
18: Vale.
19: Serà allí mateixa i, bueno, estarà a càrrec del poeta funerari Vicente Ceres.
18: Vale.
19: La lectura de poemes serà de 7 a 7 i mitja i a partir de les 7 i mitja, doncs, el Quique Camallonga, el nostre guia oficial de Cocentaina, ja farà el que és la visita guiada per el recinte.
18: Vale. Perquè també té monuments funeraris, té un poquiu, no? Contarà la història de lo que és el mateix pues cementeri.
19: El cementeri de Cocentaina no és excepcionalment monumental, no té res a veure en altres cementeris, com poguera ser el d'Alcoi, on les visites guiades pues, es basen més en la seva monumentalitat, com he dit, de panteons, sí. Té una història, no? Perquè també està molt bé conèixer la història del nostre cementeri i dels nostres cementeris, perquè no sempre ha estat ubicat en el mateix lloc, i a partir d'ahir és una visita guiada basada molt en curiositats.
18: Vale.
19: I jo crec que això és el que la fa molt atractiva, perquè allí pues, n'hi ha molts veïns i veïnes que descansen en este lloc, en el nostre cementeri municipal, i n'hi ha alguns pues, que hi ha algunes que guarden curiositats, que tots hem sentit parlar, a tres làpides que destaquen pues, per els seus obituaris que tenen esculpits, n'hi ha molta cosa que jo crec que farà que la visita siga atractiva i que siga recordada.
18: Que curiós, vale. Estem, recordem, dins de la Setmana Europea per a descobrir cementeris, vale?
19: Sí.
18: S'engloba aquesta activitat. Vale.
19: Sí, nosaltres volíem que tinguera una data marcada, perfecte. I evidentment pues, en Cocentaina no podem fer aquestes visites en tots sants perquè estem en la fira.
18: Claro.
19: Aleshores, pues, assabentant-se que era la Setmana Europea de cementeris, pues creiem que és la millor data, i damunt pues anem a intentar que siga ja pues una cita que siga fixa any rere any en el calendari del nostre poble.
18: Així tot, heu pensat que si per a demà divendres 29 de maig a les 7 de la vesprà no es podia acudir, a altres dues opcions, no? La setmana
19: sí,
18: que ve.
19: I menys mal, perquè resulta que les visites guia és de demà divendres, està ja completa.
18: Ostres,
19: sí, es va inscriure la gent molt ràpidament. Aleshores, pues, tornarem a fer-les divendres dia 5 de juny a les 7 i mitja de la vesprada i dissabte 6 de juny a les 10 i mitja de la vesprada.
18: Sí, dos cites també per això. Ostres, entonces s'ha omplit ahí ràpid, molt bé, molt bé.
19: Sí, s'ha omplit molt ràpid. I per a qui vulgui participar en les dos que queden lliures, tenen que sol·licitar la reserva o quidran o enviar un WhatsApp al telèfon 649-53-96-65.
18: Perfecte, 649-53-96-65.
19: Exacte.
18: Molt bé, estupendo, pues, fantàstic. Mira, vaig a fer una cosa, com m'has dit al principi lo de la lectura dels poemes, que m'ha resultat supercuriós, ara que acabem de parlar tu i jo, li toque a Vicente, ¿vale? I a veure què ens explica alguna coseta. Escribo donde
19: claro
18: descansan
19: sí,
18: los muertos.
19: Los muertos, exacte. I és algo novedós i, bueno, ja que donar oportunitats i també ser un poc valents per a descobrir altra manera de mirar els cementeris.
18: Sí, sí, està molt curiós. Molt bé, perfecte, per res, Martela, com sempre, moltíssimes gràcies.
19: Estem a vosaltres, contacte. Sempre.
18: Vale,
19: vinga, adéu, adéu.
18: Como hemos comentado con Marcela Richard, acabamos de hablar con ella y ahora en estos momentos lo que queremos es hablar con el poeta funerario que es Vicente Férez. Hola Vicente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Hola, buenas.
18: Muy
20: tal?
18: Bien.
20: Un placer.
18: Oye, que nos ha hablado Marcela súper bien de lo que es esta iniciativa que tendrá lugar mañana por la tarde a las 19 horas en el cementerio de Cocentaina. Pero queremos eso, queremos que no el protagonista. Cuéntanos en qué va a consistir esta iniciativa, cuando quieras.
20: Sí, pues, bueno, yo soy Vicente Férez y, bueno, yo escribo en los cementerios y llevo mis recitales a ellos. Bueno, a día de hoy he recorrido, pues bueno, los cementerios más emblemáticos de España y en esta ocasión pues llevo mi poesía al cementerio de Cocentaina. Estaré en el cementerio de Cocentaina el viernes a las 7 de la tarde, donde erigiré un altar funerario y estaré recitando pues poemas de mi nuevo poemario Necrópolis y poemas dedicados a los difuntos de Cocentaina. Bueno, el altar bueno, estará decorado con rosas frescas, velas, inciensos y bueno, y ahí estaré para todos aquellos que quieran acercarse.
18: Bueno, háblame un poquito de ti, ¿cómo te dedicas un poco a esta vertiente literaria tan curiosa, digamos?
20: Sí, bueno, pues realmente, bueno, a ver, yo evidentemente a mí, bueno, me han calificado como poeta funerario, porque bueno, yo realmente le escribo a los muertos y a la muerte. Realmente esto no fue algo que haya yo decidido, simplemente fue algo que surgió. A raíz de la muerte de mi abuelo, yo caí en una depresión muy profunda y me trasladé al cementerio municipal de Alicante a escribir junto a su tumba. Bueno, en ese proceso fui subiendo mis escritos a redes sociales y, bueno, hubo un autor, pontevedrés, Alexander Vórtice, que se interesó por mi trabajo y me invitó a escribir una obra literaria. De ahí, pues, surgió mi primer poemario, Requiem, que, bueno, es un poemario autobiográfico escrito junto a la tumba de mi abuelo. Desde entonces, pues, bueno, yo entiendo de que a mí lo que me enseñó a escribir fue el propio dolor. Y desde entonces, pues decidí, pues bueno, llevar la poesía a los cementerios, ¿no? Yo creo que el amor tiene muchos poetas y la muerte, pues, también necesitaba el suyo.
18: Ostras, ¿verdad? Sí que es cierto. Escribimos del amor, pero menos de la muerte, vaya que sí. Ajá. Aquí lo que estoy leyendo ahora, vienes del cementerio del Torrero de Zaragoza, de Zaragoza. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame.
20: Pues bueno, el cementerio de Torrero de Zaragoza estaba organizando unas jornadas en homenaje al Día de la Madre y bueno, me propusieron de que fuera al cementerio a rendirle homenaje a las madres. Y yo, pues bueno, pues yo encantado, ¿no? Yo estoy dispuesto a todo aquel cementerio que quiera rendirle homenaje a sus difuntos, pues yo encantado voy para allá. De hecho, mi propósito es completamente altruista. Yo no cobro dinero, no cobro absolutamente nada por ir a un cementerio. Todo lo contrario, al final yo mi única intención es crear una nueva dimensión poética dentro de los cementerios, porque creo que independientemente a lugares de culto y de duelo, pues también se pueden transformar en lugares de introspección
0: de cultura y de
20: creación poética, ¿no? Exacto. Yo creo que las bibliotecas y las aulas de cultura ya tienen demasiados poetas, y creo que los difuntos pues también necesitan un poco de poesía. Y bueno, pues fui al cementerio de Torrero, estuve allí los días 2 y 3 de mayo y bueno, estuve recitándole poemas y rindiéndole tributo a todas las madres de Zaragoza.
0: Muy bien, con una gran aceptación. Muy bien, enhorabuena. Sí, muy bien. ¿Qué me puedes entonces ya un poco este último minutito? Mañana a las 19 horas, Cocentaina, ¿qué nos puedes decir un poco a los oyentes de Radio Alcoy?
20: Sí. Bueno, yo realmente me dejo el corazón y el alma en cada cementerio al que voy, independientemente de sus dimensiones, independientemente del cementerio que sea, ¿no? Yo creo que la muerte es justa y no hay muerto mejor que otro, y mi voz y mi poesía es para todos los difuntos. En Cocentaina yo me voy a dedicar a rendirle homenaje a todos los difuntos contestanos y a dejarme el alma y la voz para todos ellos. Así que, pues bueno, quien se acerque por allí pues podrá presenciar una liturgia poética, porque esto no son presentaciones, yo no hago presentaciones de libros, yo hago liturgias poéticas.
0: Liturgia poética. Muy bien, muy bien, muy muy interesante, de verdad. Muy bueno, Vicente, pues nada, tener tu testimonio aquí en Radio Alcoy ha sido un placer, y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
20: Perfecto, gracias a ti, Paco.
21: Este jueves, en vivo y en directo, retransmitiremos el Café del Alcoyano desde Cafetería La Bohemia. Para tu café, desayunos, aperitivos y comidas, donde recibiremos a nuestros invitados protagonistas del Club Deportivo Alcoyano. Recuerda, este jueves, a partir de las 15:20 horas, el Café del Alcoyano desde Cafetería La Bohemia, en calle Sabadell 21. Terraza todo el año en Avenida de la Hispanidad, Alcoy.
0: Ya queda molt poquiu per a que just demà per la desprà tinga lloc la inauguració d'una nova temporada de Cireres de la Muntanya. Sí que és veritat que ja la campanya està ja en marxa, però bueno, el que és l'acte un poc inicial serà just demà per la vesprada, a partir de les 18 hores, a un lloc també ja tradicional com és el Mas de Roc. I que millor per a que ens explique, que ens doni més detalls d'aquesta cita i de com va tot, per a tindre així poder escoltar la veu del president del Consell Regulador de la Cirera de la Muntanya. A mi d'esta casa sempre un plaer poder parlar en ell, Hilari Calabuig. Bon dia, Hilari, què tal, com estàs?
22: Bon dia, molt bé, Paco.
0: Com va tot? Molt bé, ja preparat, no? Ultimant detallets per a demà, no?
22: Sí, sí, bueno, demà tenim un dia important, un dia on diguem a la gent que hi ha la cirera ja fa els dies, però bueno, que està a l'abast de tots, que poden consumir-la ja regularment, sí. I que, bueno, que és una cirera de bona qualitat i que està, pues, bueno, per als consumidors, per a disfrutar-la.
0: Exacte. Este acte és un poquet, pues, això, no? Com una coseta, pues, simbòlica, oficial, per reunir-ho, a veure, conta'm, què és el que heu preparat per a demà a les 6 ahir al Mas de Roc, conta'm.
22: Sí, bueno, és un acte que no fa massa anys que el fem, però bueno, és un acte que vam pensar que podia ser promocional per a, pues, també que isca en els mitjans de comunicació i tal, per a poder dir, bueno, la cirera ja la tenim així, fa uns dies, no. La veritat, però bueno, al principi, pues bueno, sempre està... és un poc més irregular, pues ara ja tenim totes les zones de producció des de la IGP, de la Indicació Geogràfica, sí, des de la Muntanya d'Alacant, que estan en producció, des de la part més primerenca, com a la millor és la Vall de Gallinera o així el Comtat, a la part ja un poc més tardana, com és la part de Villena, el Vinalopó i tal, pues que ja estan en plena producció, i que, bueno, la cirera ja s'estabilitza també de preus i que la gent la té a la seva disposició en una alta qualitat i en una quantitat també per a poder-la consumir, que és el fruit de temporada, pues, de la primavera, que la gent, pues, pot disfrutar i que, a més, és molt golós.
0: Totalment. A veure, la pregunta que sempre fem del millor, com ha anat esta temporada, com es planifica, com es veu, quines són les previsions que teniu, què pots dir?
22: A veure, després de fa, crec que 6 anys que portàvem males, unes campanyes dolentes, per lo menos de moment teníem una producció molt bona i pensem que encara serà una bona producció, però sí que és de veres que les pluges de les tronades que va fer pues a principis de maig pues van fer que una campanya que venia en una molt bona previsió pues ha sigut un poquet dolenta al principi, però bueno, també és normal que n'hi haguin eixes tronades i que la cirera pues és molt delicadeta, sobretot ja de primera estació, que la pilla pues, més ahí en canvis de color i al final li fa mal, i sobretot la zona més primerenca, pues, com hem dit, pues, la zona de la Marina Alta o del Comtat, pues, que són les primeres cireres, pues, va fer més mal, però és de veres que conforme avança la campanya, pues, ara ja està una cirera de més qualitat, perquè ja ha passat aquella, i està a l'abast de tots per a disfrutar-la. Jo sempre dic que quan la cirera ja estabilitza el preu, quan la gent pot tindre-la en el mercat i pot tindre un preu assequible per a consumir-la, és el moment de disfrutar-la, perquè tampoc és una campanya massa llarga, perquè durant 2 mesos, 2 mesos i mig estem ahí en el mercat, i és una cirera de proximitat que conserva les característiques i les qualitats màximes des de la replegar en el camp fins al consumidor, i que la gent ha de disfrutar ara, és el moment. I per això aquests actes són promocionals per això, per a dir-ho. Ja la teniu ahí, la podeu disfrutar.
0: Bueno, el Mas de Roc jo crec que és un punt emblemàtic, no? Jo crec que ja crec que farà un parell d'anys, no? Crec que ja es va fer l'acte ahí i dona gust, no? El poder veure com treballen, com ho fan, en eixe cuidaet, explica'm-nos un poc.
22: Sí, bueno, la cirera, pues, Mas de Roc és una de les 9 plantes d'envasat que tenim dins de la IGP, de cireres de muntanya d'Alacant, i ho fan amb molt de cuidado, molt d'orgull, com tots, però damunt la tenim ahí molt propet de, pues, bueno, de ciutats com Alcoi o Ibi, molt propet al final d'una zona consumidora com és el Llevant espanyol, que són molt consumidors de fruta d'os, i no pot ser d'altra manera també de la cirera, no? Que és un poc la primera fruta d'os que entra en producció en la primavera, mos avança ja que estem a punt d'arribar a l'estiu, i quan fa calor pues son, la gent disfruta molt més d'aquestes frutes que li donen pues, bueno, aquesta frescura i que la gent la veritat és que és molt consumidora i molt apreciar en aquestes zones, no, del Llevant.
0: I després de, com has dit, 5-6 anys, una bona collita, una bona temporada.
22: Sí, bueno, teníem una bona...
0: Ja peguem l'alena.
22: I esperem que siga bona.
0: Peguem l'alena, perquè recorde, l'any passat va ser prou fotut. Jo crec que l'any passat va ser dels pitjors, veritat?
22: Sí, bueno, l'any passat portem el canvi climàtic ens ha afectat molt. Sí. Aquest cultiu, sobretot en zones on no n'hi ha tanta altura o no tenen les suficients hores fred per a que faci una producció regular, i la cirera és que necessita que l'hivern siga fresquet, o sigui, faci fred, perquè l'arbre faci un bon repòs i la floració i la producció siga molt regular, i a més necessita un gran quallat perquè és una fruta de les, diguem, xicotetes, no és una fruta com una poma o com una brestilla que en 4 flors fan una bona producció, així necessitem que la floració siga abundant i que pues el quall de la cirera pues sí que siga bo. I per tant, pues, bueno, guany estem en aquest moment que ja feia anys que no passava. Sí,
0: pues ara aprofitar-ho i sobretot això, a disfrutar mogolló d'aquestes cireres. Demà, a les 6 de la vespre, al Mas de Roc, inauguració, Hilari Calabuig, ja consell de denominació d'origen de cirera de la muntanya. Res, tio, un plaer, com sempre, el poder-te escoltar.
22: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos difusió, que al final és el que tracta també d'estos actes.
1: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
4: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous contem amb dissenyadors nous per a mi, vol dir per a un servidor que radiofònicament no es coneixia. Avui tinc el plaer de conèixer a Glòria Segura, Saúl Santonja, que és modisto, y César Vilaplana. Bueno, supone que un modisto pues tiene que diseñar también, y entonces Ben Cooper sí. Jo a César Vilaplana havia sentit nomenar-lo molt, i primer que res tinc que donar-vos les gràcies perquè m'acompanyeu un dijous de migdia, perquè sí, sou homes molt afaenats i teniu molt de treball i vos ho agraeix molt. Jo el sabia a César Vilaplana, però no havia tingut el plaer, no sé per què, sempre moïnya, i que des d'ací li envio un abraç, i a Roberto Pérez també, però a tu no havia tingut ocasió. Doncs pues mira, avui tinc que sí. Es van conèixer en les Samarites, no? Que tu em van donar un premi, i a mi Fester de l'any.
3: El no sé mateix any, sí senyora, així les van conèixer, i no res, assistem. Gràcies a tu per convidar-nos.
4: No, un plaer, i disculpes, perquè vosaltres ho mereixeu estar i que el nostre rellens vos conegui. I en el cas de Glòria, doncs, pues, no sé si em va sentir ella, perquè vaig dir que m'havia agradat molt, i bueno, quan les festes no han pogut ser més esplèndides, no han hagut ni incidents, els trajes preciosos de veres, els dels contrabandistes, tot, no vull nomenar, perquè els asturianos sempre s'espera coses d'ells, molt, els marrasquets té un disseny ja extraordinari, i ell i m'ha trobat en la sorpresa que ara mos ho dirà. I la xiqueta esta pues, li ho agraeix perquè es va presentar ella i m'ho va dir: mira, sóc Glòria Segura, la que ha fet lo de el dia Sant Jordi, i ell va ser del ple. Jo, com després de tindre tu aquesta delicadea de presentar-te, pues, no portar-te avui així.
5: Pues moltes gràcies, bona vesprada, Paco, bona vesprada a tots. Gràcies, i és un plaer enorme estar així amb vosaltres, clar.
4: Bueno, pues así no només que podem parlar de disseny, de confecció, de traje, de festa i res més.
5: Hi ha moltes coses, bueno, jo crec, pues, que estan incluïdes en
4: això. El que és llibertat de si podeu parlar de lo que vulgueu. Bueno, César, segons m'has dit a mi quan m'ho ha tancat, que enguany has dissenyat lo del marrasquet, no?
3: Sí, enguany hem tingut la sort i el plaer de poder treballar en el Capità Moro del COI, els marrasquets en este cas, que van confiar en vosaltres, i bueno, van fer tota la part noble, diguem que el que és el càrrec, els emirs i les jequeses, i també van fer una part del boato. I per una altra banda, per el matí van fer també el boato de la fila dels contrabandistes, que ja l'havien fet l'any passat, i van tornar a confiar en vosaltres, i així no ho van fer.
4: Va fer un boato dels contrabandistes.
3: Sí. I enguany, pues, per al capità, jo ja coneixia Saúl, d'haver fet algunes coses en Roperia Chimo, i sabia que ell des de sempre ha col·laborat en ells i ha fet coses en ells. Però tenia moltes ganes de treballar pues, una cosa tan important com han pogut fer enguany col·laborant en el Capità Mora del COI, nada menos. I la veritat és que estem contentíssims del resultat final. És veritat que era un any important també, perquè hem de dir que era el 750 aniversari de la mort de l'ASRAC,
4: l'any jubilat,
6: que vam decidir tot.
3: El qual, pues bueno, en més motiu enguany volíem fer aquesta ressenya i representar-lo d'alguna manera, i tinc claríssim que l'ASRAC no haguera portat aquestes vestimentes mai en la vida, però jo crec que d'això es tracta també un poc la nostra feina, de aquest equilibri tan delicat que n'hi ha entre la part de rigor històric, que és molt important, jo penso que és molt important, i que estem representant una època molt concreta i no podem eixir-se'n d'ahir ni fer anacronismes, però jo crec que hi ha una part molt important també de fantasia, que sense creuar aquesta delicada línia roja i que no mos puguen dir que estem fent coses carnavalesques ni fora de lloc, jo crec que és molt important, perquè entengam que l'època medieval no va ser una de les èpoques més esplendoroses en quant a moda, per l'època que es vivia. Bueno, sempre hi ha hagut personatges interessants, però bueno, és veritat que necessitem deixar part de la fantasia, perquè si no seria molt avorrit. En aquella època pues, eren molt pràctics, eren molt toscos, i
4: posaven un jubó marrón i el de sac o de...
3: I a més això ens ajuda també a exaltar d'alguna manera i portar al màxim este espectacle tan xulo que tenim de la sort de viure tots els anys en les entrades del Goi. I bueno, en això es basem nosaltres, crec jo, no? Gloria també ens dirà, jo crec que són importants les dues parts.
6: No, són importants perquè heu dignificat molt, està clar que si no tots de marron i de sac i ja està, no? Però heu anat, i cada any quan jo estava retransmitint-les allà fa uns anys, jo diria, a l'any que ve els dissenyadors s'han d'agafar el cap, perquè són els que ho supera, no? I tu mateixa, fíjate, l'any passat el capità Moro va ser intel·lectiu, que també va ser, i això no és a veure qui salta més, no? Però que a voltes es deixen lliçons molt, molt alts. I la veritat que el que has dit vas quedar molt, molt, molt bé, perquè m'ha agradat molt. I també, Glòria, vas fer-lo de realistes. Què vas fer de realistes?
7: Sí, vas tindre el privilegi també i l'honor de poder dissenyar el boato sencer de l'Alferes Moro, que era la fila realistes.
6: Tu vas fer tot el traje?
7: Sí, vas fer els trajes, tot el que és el boato, menys l'esquadra.
6: Menys l'esquadra.
7: Sí, és que la part del ballet Gawazi, disculpen, que el tallo, que va col·laborar també per el seu dissenyador de cabecera, que és Ignacio Dorta, que és un home de València que també té un cap i unes mans espectaculars, i ell es va encarregar un poc de coordinar ixe ballet.
6: Com li has dit?
7: Ignacio Dorta, no és conegut així en el coll, però forma part del ballet Gawazi.
6: Ah, sí.
7: I tota la resta, tot l'altre ballet, tinc que fer un aclariment des d'ací, que la danza de l'escalopendra no és, com a nom, no és la danza de l'escalopendra, era la danza d'Euroboros. Jo em vaig escalfar una miqueta més en el cap, el que passa és que pues, els termins a voltes es perden. I vaig dissenyar el Valle de Virgínia, que era la danza d'Euroboros, els Emirs, Urís, Alferes, Favorita, Rodelles, i tot el que és la part del boato, heràldica i demés.
6: Fica, hi ha una cosa que a mi me s'ha quedat era com una conxa en blau, un llum, no sé.
7: Era un joiero.
6: Era un joiero.
7: Nosaltres ens basem en l'alferesia, no fem una alferesia guerrera, fem una alferesia feta des de la cultura i la sabidoria. Aleshores, en aquesta època, pues, com ha dit superbé César, tenim que tindre clar el context històric. I més que en la lluita i en la guerra, que és el que normalment estem acostumats a ser en el coll, volíem fer alguna cosa més especial. Sí que és de veres que des de la pròpia alferesia, Miguel Espí i tota la seva gent, que a més ho saben, però estic molt agraïda d'haver confiat en mi per a fer aquest càrrec, hem treballat des d'això, des de l'inici. Ells tenien molt clar que volien fer un homenatge superclar als seus antepassats, i en algunes parts del boato s'ha vist reflexada aixina, i bueno, pues han fet una alferesia que consideràvem que d'una manera estètica, d'una manera coordinar i cohesionar, no? Que era el que volíem, pues, que és que era el carrer, per el que diu César també, que espectacle. Jo sóc una fan super seguidora de les festes i qui em coneix ho sap bé, i em queden tots els detalls. Jo cuido molt els detalls i he tingut la sort de treballar amb gent que cuida molt els detalls. Aleshores, el resultat ha sigut, jo crec que més que satisfactori.
6: Perfeccionista, què dic jo.
7: Sí,
6: I l'esquadra que no havies fet tu, però guardava tot una
7: sí,
6: línia...
7: Sí, jo estic molt agraïda a Ignacio Trellis, perquè sí que és de veres que va acabar de quadrar tot el que és en quant a tonos, en quant a tema, no? A mi hi ha una part de l'esquadra, a part del traje que em va semblar preciós, no em cansé de dir-ho, el traje d'elles i els tambors d'elles, aquestes coses són les que marquen la diferència. I quan pujava la música que tocaven el tambor alçant-lo, a mi em va semblar una preciositat.
6: Sí, sí.
7: I són aquestes coses les que acaben de tancar, no? El que acaben de cerrar el círculo.
6: Jo,
7: i quede...
6: Has nomenat a Ignacio, des d'ací li envié una forta abraçada, que era amic meu, jo sóc admirador del seu treball, i està passant un mal moment, i ell, tots ho sabem per què, però no cal... Ignacio, un abraç ben fort. Bueno, la Saúl, a tu el presenta César, va, i el presenta tot un projecte, i arranques a córrer, o perquè estàs acostumbrat a això, perquè que el presenta en tot el projecte d'un boato, el capità i tot, i que... Nas, jo pintar com querer, jo ho he pintat...
9: Exacte.
6: Y ahora tú ves con desarrollar eso.
2: Bueno, la verdad es que, bueno, va a ser una sorpresa. Sí que es de ver, es que, bueno, tal y como día César, nosotros sí que es con Isim de antes, pero, bueno, no habíem pogut tindre l'oportunitat de treballar junts. I, bueno, simplement quan va vindre i em va proposar el projecte, la veritat que em va agradar molt, no? Era una idea molt xula. Sí que és de ver, és que era, pues, bueno, una manera de també donar-te a conèixer a Sin Alcoi. Vale, que sí que és de ver, és que jo he tingut la tenda molts anys en Cosentaina, però mon pare és alcoià, entonces jo tota la vida he viscut les festes d'Alcoi. I, bueno, feia un any que acabava d'arribar acabava de muntar la tenda Sin Alcoi i, bueno, em va presentar el projecte, em va agradar, però van dir, madre mia, a veure'm això, perquè, clar, sí que és de veres que la confiança va ser cega des del minut zero, però ja tant en César com en Glòria, o sigui, van confiar en mi des del primer moment.
6: Tu també t'ho vas fer, Glòria?
8: Jo el vaig conèixer als 15 dies d'haver...
6: T'ha fet
8: sí, sí, sí, tot, absolutament, el Trajes de Mirs, Uris, Alferes, Favorita i Rodelles i Niños de l'Estrella i un traje que era los guardianes de la estrella, guardianes no, portadores de la estrella
2: i la madraza.
8: I la madraza i el santón.
2: I el santón.
6: I tu d'entrems del temps,
2: pues, no anaves a dinar. Hi havia dies que no podia dormir. Hi havia dies que no dormíem i era tot cosir, però bueno, la veritat és que s'ha fet moltíssima il·lusió.
6: Bueno, això no es pot fer, no ho pots fer per molta capacitat que tinc, que és un taller gran, no? Un taller de persones o per almenys per aquestes dates.
2: Pues la veritat és que nosaltres un taller gran no tinc, perquè jo sí que és de veres que, bueno, ells ja ho saben, sóc una persona molt perfeccionista, aleshores em costa molt delegar, és a dir, tinc que passar el meu tot per les mans, tinc que supervisar-ho tot, tinc que revisar-ho tot, aleshores sí que és de veres que en el meu taller, en l'època forta que han tingut, també era poder fer la capitania, com la ferecia, érem 4 o 5 persones, i hem estat treballant de valent, dia i nit, sense parar, perquè sí que és de veres que, per exemple, en César, el que és la capitania, van començar sobre agost. En agost van començar més o menys ja a elegir tot el que eren esteixits i demés, i la veritat és que a partir d'ahí ja ha sigut tot una voràgine.
6: Com se comença? Primer vore les tales, no? Que està clar que el disseny depèn de com sigui el dissenyador. Jo en el seu any, quan era molt jove, feia el disseny dels beniverins del meu, feia molta cosa, fet 6 Sant Jordiets i jo tenia una forma de pintar que sabies el que és cuero i el que és metal i el que és... Entonces, quan este home és el que també pinta perfecte, quan el presenta... Tu com comences a buscar tales, a veure?
2: Exacte, jo el que vaig fer tant en César com en Glòria és vaig portar als meus distribuïdors de teixits per a que ells també pogueren veure els teixits, que ells realment sapien quin teixit, perquè clar, és de veres que ells, per exemple, ho van dissenyar, però potser ells prèviament no havien fet una recerca o una búsqueda, no, de teixits.
6: Això que sigui de ras, això de xacar.
2: Exacte.
6: Això...
2: Aleshores sí que hi ha 26 que tenien com dibuixos, que tenien alguns motius, entonces ahí feia falta aclarir aquests motius, si s'havien de fer els teixits a posta o si podíem trobar algo que o representara o que s'assemejasse a aquests dibuixos. Aleshores, el que vaig fer és que me'ls vaig endur. Jo sí que és de veres que prèviament vaig fer com una selecció de teixits del que jo considerava, baix el meu criteri, sabent la idea dels dos, i després sí que me'ls vaig endur, i ja van ser ells els que van prendre la determinació final de aquest teixit el vull per la túnica, això vull per la capa, això vull per, en el cas de Glòria, per els corsers. Aleshores ella va anar determinant i concretant cada teixit, cada bordat o cada pedreria on anava ubicada.
6: Fixeu-se, els nostres alumnes estaran pensant i diu, no saben, no fan ni una lleugera idea de lo que costa això. I les festes són 362 els altres dies.
2: Exacte.
6: És un bufit.
2: Exacte.
6: Perquè fica't la feina que vos comporta, que ja estareu treballant per l'any que ve, i ja... I després poder-ho desenvolupar, això és molt complicat i molt, molt difícil, i moltes hores de feina, no?
2: La veritat és que és molta hora de feina, perquè al final ja no és simplement, com sempre dic jo, no? Que potser la persona diu, veu un pressupost, no? I diu, vale, el traje em costa tant. Sí, el tema de l'elaboració del traje, però tot el que no està inclòs ahir, tota la quantitat de reunions, cafès, dinars, etc., que han tingut que fer per a mirar els teixits, repassar, això vull que sí, això vull que allà, les proves, la de hores que has invertit ahir, perquè al final, és que al carrer el resultat és espectacular, i al final realment tota aquesta faena que hi ha darrere, que no es materialitza econòmicament, és una faena que tu realment fas per una il·lusió, però que un perquè t'agrada la teva feina, perquè t'agrada el teu encàrrec, en aquest cas els veïns que s'han encarregat el disseny. En el meu cas, el haver tingut l'oportunitat de poder ser l'encarregat de realitzar el traje tant del capità com de l'Alferes Moro, aleshores, i sobretot aquesta il·lusió que veus, tant en el meu cas parle tant per ells quan es mostren les coses, com sobretot a mi m'agrada molt provar-lo, m'agrada molt preparar lo que són els provadors. Aleshores, quan tenen que vindre a provar-se, jo monte tots els trajes damunt de maniquís, tanque les cortines dels provadors, entonces li dona aixina com una no sé, una atmosfera, no?
8: Sí, sí.
2: Una atmosfera, posa la música festera de fondo i aleshores ja és quan obri les cortines i entonces els mateixos càrrecs ja veuen els trajes, aunque no estiguin a cavall, però van bé en el procés de tots els trajes. Claro, quan veus que s'il·luminen els ulls, realment dius, vale, totes les hores que han passat darrere, no? De quedar, de mirar, de tal, és el que realment el plena i el que realment...
6: Escolta, segur, tu ara com a modista que eres, l'escaparate de la teva tenda suposa que tindràs trajes pues, de nòvia, de madrina i tot. Ara hauràs de posar algun traje per fer...
2: Ara ja estem mirant a veure de quina manera fem la secció, Morge, Cristians.
6: Perquè si no, César, content del resultat...
3: Molt content del resultat final. És veritat que després nosaltres podem influir en la imatge... De fet, ho fem, en la imatge que va donar el traje del capità o un boato sencer, val? Però també depenem molt dels clients, vull dir, n'hi ha molts clients que tenen les coses molt clares i saben el que volen, i n'hi ha molts clients que sí que s'emparen en tu perquè no tenen res clar. Llavors això determina molt cap a on va aquest inici que havia ell. De... Sí que és de veres que nosaltres estem molt contents d'haver trobat a Saúl, perquè els que som dissenyadors purament i no tenim taller i no confeccionem i no creem trajes, depenem absolutament d'ells per a desenvolupar aquestes idees nostres. Sense ells no seria possible, evidentment, i és un gustasso poder trobar a gent tan professional en tants recursos i que entenga, perquè la nostra feina, jo sempre dic que no és una feina a l'ús, vull dir, al final estem treballant en un projecte de la il·lusió d'unes persones.
8: Exacte.
3: I això és molt delicat. Perquè estem jugant en la il·lusió de la gent. I com ell molt bé ha explicat, és molt capaç d'il·lusionar la gent. És molt capaç d'il·lusionar la gent, i això és, jo crec que és molt important. ¿Vale? Sobretot que ara els càrrecs, els propis càrrecs, estan fent un esforç titànic per estar allí com a capitans, com a alferes, i per a representar el que representen. És molt important mantindre aquesta il·lusió viva, que ells estiguen totalment enxufats amb nosaltres, i jo crec que aquesta simbiosi és molt important. Nosaltres no som, crec que ni Glòria ni jo som, no ens agrada fer aquest disseny i posar-li lo damunt de la taula a Saúl i dir-li fes el que vulguis. Nosaltres volem implicar-se en ell, implicar-se en el càrrec i treballar tots junts.
6: Vos demana permís per a fer un executiu a pausa per un consell publicitari i tornem de seguida, val?
3: En seguida.
14: Los sábados 23 y 30 de mayo tienes a tu disposición la tercera ruta de la tapa, organizada por la Asociación de Vecinos en Sanche. Tapas especiales que son elaboradas por los siguientes establecimientos: Hotel Reconquista, Restaurante Meraki, Alameda Bistró, Restaurante Monte Carlo, Bar de Paco, Bar No Pavoni y Bar El Patio. Participa votando la mejor tapa y entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos en el establecimiento que resulte ganador. Colabora Ayuntamiento de Alcoy.
6: Bueno, estem i de venits, està clar que el xiquet este, el modisto este, Saúl, és un fora sèrie, perquè fiquet els dos esteu així i li heu confiat el treball i heu estat content. Vosaltres, conforme has dit, César, es dediqueu a, tu el dediques al disseny i tu també al disseny?
8: No, jo realment sóc artista plàstica.
6: A què?
8: Artista plàstica, sóc artista, jo pinte.
6: Tu pintes.
8: Em dedique exclusivament des de fa uns anys a pintar i a crear obra de pintura.
6: Sí. Fas exposicions?
8: Faig exposicions, em presenta certaments.
6: I... Bueno, jo t'he de dir que jo vaig estar vivint molts anys, mal vivint d'això, eh?
8: Jo afortunadament no, jo ho he tingut molt clar, jo he estat fent faena molts anys per poder viure això.
6: Fer un quadre i el venia, vol dir que això és una broma. I tu?
3: Sí, a veure, jo tinc la meva empresa, en el meu germà tenim una empresa, un estudi d'arquitectura i interiorisme, i això és el que jo em dediqué sempre. I l'altre
6: és un hobby.
3: L'altre és que realment és algo que m'apassiona. Sí. Com a fester que sóc, com a dissenyador i
6: és sí, que tu no vius del disseny fester.
3: No vivim d'això. És part de la nostra feina, perquè
6: no és com Roberto Pérez, que és de la tua fila, que des d'ací li envia un abraç, que ell fa tot l'any això, no?
3: Nosaltres estem així, doncs, per això, per ajudar a la gent, als amics que confien en nosaltres, estem així per ajudar-los en el que faci falta i per il·lusionar-se en ells.
6: Sí, i tu, com d'on traus temps de... Tu t'encarreguen algo o tu oferixes, per exemple, els càrrecs d'aquest any que ve, i heu presentat dissenys o vos han buscat?
9: No, a mi particularment, en aquest cas, jo és la primera vegada que he fet alguna cosa de festes en aquesta envergadura, eh? Sí que ha fet alguna coseta, pues, lo que deia, compromisos d'amics de Glòria, per favor, mira a veure si fas, però dos, tres coses, no ha fet més.

0: nostra faena a la que es dediquem, però com bé el dic, pues, bueno, sempre hi ha amics que, pues, és que faig una esquadra, tira-vos una mà, o faig el...
1: I t'han demanat alguna cosa per l'any que ve?
0: Això funciona... Mira, a mi m'han quedat quasi totes les esquadres, i en guany, per la supercàrrega de feina que hem tingut, a Déu gràcies, fent el capità i fent també la part dels contrabandistes, la veritat és que jo m'ha agobiat un poc, perquè és de veres que els últims mesos, i conforme som nosaltres, que s'han d'implicar al màxim, ha sigut molt il·lusionants, però molt cansats. Molt cansats, perquè ha sigut molta feina.
1: A què li regategen més, al dissenyador o al confeccionista?
0: El dissenyador, en aquest cas, estem un poc venuts, t'ha de dir, perquè, mira...
1: Jo m'ho vaig deixar jo, perquè era...
0: Així n'hi ha dos parts. Li preguntaves a Glòria i n'hi ha dos parts. Una cosa és un càrrec, que normalment... no demana a dissenyadors que li presenten coses, no és lo habitual. Normalment confia en algun dissenyador, li ho encarrega i treballa per a ell. I després també, una altra banda, les esquadres, que això és un altre tema, que això per a vosaltres, per dissenyadors, està convertint-se un poc en no massa bonico, per dir-te-ho d'alguna manera, ¿vale? Perquè al final de la contienda, pues, bueno, vull dir, està aixina, muntat, i no podem fer altra cosa, però és veritat que...
2: Perquè no volem,
0: Perquè no volem, efectivament. Però és veritat que, bueno, que és una altra història. Les esquadres quidren a tots els dissenyadors que es manegen, sí, i els que s'inventen, i a lo millor ja anem. Jo he arribat d'anar a llocs a presentar bossetos a les esquadres i queden 15 o 20 per
2: 12,
0: presentar
2: bossetos. 12.
0: Doge. I a tu el toca a les 10 bocetos. I mitja, i a tu a les 11, i a tu a les tal.
2: Sí, sí.
1: 12 què?
2: 12 bocetos de dissenyadors diferents.
1: Per una esquadra.
0: Perquè ells puguen triar.
1: Bueno,
0: i tot això sense retribuir,
1: evidentment. En l'altra que dira, hi havia un senyor, un fester, dels Alcodianos, que em va presentar 33 bocetos.
0: Sí, sí.
1: Imagina tu, això és un...
3: És que això és un faenón, és que això...
2: Sí, és el que em dic sempre. Això s'acabaria quan els dissenyadors cobraren per cada disseny que fem. Tu vols que jo el presente? Vale, jo el presente, tu el cobre el que tinga que cobrar-te, el facture el que tinga que facturar-te, i a partir d'ahí tries.
1: A mi va haver un senyor que em va encarregar... Jo li vaig dir, no sabia ni què que cobrava. No, ja, tu sí, ja me'l pagava. No, jo t'he encarregat una feina. Era un cavaller.
2: Clar, i el trobes en tot,
1: pagar,
2: el trobes
1: ja,
2: en tot.
0: Però la forma habitual de les esquadres és això. El sí. procedir és que el quidre diuen, estan fent un favor, tu mos presentaries algo?
2: Sí,
0: però tu no cobres res, no? Això és...
1: No, a mi tinc, no, sap mal perquè no m'he vingut a parlar de mi, però ràpidament, una anècdota, em toca un amic, que un any tinc l'esquadra, em faries un disseny, jo ja no he dedicat a això. Però tu, per ser amic, no puc dir que no. Escolta, tu cobres alguna d'això? Jo, entonces, ja em vaig quedar com a enemic, ja no el vull ni com a enemic. Li vaig dir, no, jo vens el boceto, si t'agrada l'endús, i el dono un tiquet i te'n vas ahir al centre comercial, ahir, el compres una nevera, una llaradora...
2: I vas penjar,
1: verdaderament no valoren el dissenyador.
2: No es valora el dissenyador.
1: Sí, es valora una volta feta en el carrer, fica tu, una volta feta en el carrer, si resulta bonico, dius, que pressió,
0: que artista,
1: però si no, res. Sí. No es valora.
0: Bueno, hi haurà que pegar-li una volta això i revertir-ho. Els deberes que s'han de donar valor, vosaltres els primers. Els deberes que moltes voltes el sap mal, perquè és un amic el que t'ho ha demanat, però...
2: Sí, és la controvèrsia.
0: Jo crec que s'han de plantar.
2: T'ho demana qui t'ho demana i ho fas per... Bueno, va, ho fas perquè m'ho demanes tu, eh?
1: Bueno, clar, i de feina esteu bé de feina, no? De moment, de feina bé...
3: No, jo ara, per exemple, jo ara ja... Bueno, sí que és de veres que tinc altres projectes de moros i cristians, però ara a mi em ve l'altra campanya de modisto, com són les nòvies, les madrines, les convidades, aleshores sense parar.
1: A vostè. Xiquets, és un autèntic plaer tindre-vos així, perquè personalment, pues, a sí que el vaig conèixer, a César, però no tenia el plaer de conèixer-los, i ha sigut una autèntica gozada tindre-s'hi artistes que jo soc admirador dels artistes. Xiquets, enhorabona per la tasca que feu i veig que Sant Jordi i ho feu per això també, perquè teniu un sentiment de fester que això no es pot llevar i això vos ajuda a ser uns grans artistes. Enhorabona i moltes gràcies.